Aquests són els nostres consells. Rentar coixins de plomes. La millor manera de rentar els coixins de plomes és posar-los dins la rentadora. Utilitzeu un programa de rentar curt i poseu dues pilotes de tennis dins el bombo perquè les plomes no s'ajuntin. Si encara així no queden bé, aixugueu-los amb l'ajuda d'un aixugador de cabells. Ràpidament se tornaran suaus.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supòs que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Vens amb el cor damunt la mà, però no te deixis robar. Recomana que no s'adugui la sinceritat i la ingenuïtat a estrens que puguin ser perjudicials.

Som d'opereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, pareta, que has tornat de veta.

Aquests són els nostres consells. Vidres sense adhesius. El control de la ITV, velles ferretines de lluïdes o qualsevol altre adhesiu que vulgueu llevar dels vidres del cotxe, ho podreu fer passant una esponja banyada amb vinagre calent. Si fregueu de manera lleugera, no quedarà ni rastre.

coneguem les nostres dites i refranys. L'aigua no se perd tota per un llac. Ho diuen per significar que generalment la culpa no és d'un tot sol, sinó de les dues parts.

Sabíeu que en Francisco Soler i en Gabriel Vidal, jugadors del Real Club Deportiu Mallorca, varen formar part de la selecció de futbol en els Jocs Olímpics de Barcelona?

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

Aquests són els nostres consells. Falguera que fa net. Si sou al·lèrgica a la pols, la falguera vos ajudarà a mantenir l'ambient net, ja que les fulles d'aquesta planta tenen la facultat de recollir i fer netes les fines partícules de pols.

Per la vostra part, tan sols l'heu de regar bastant sovint amb aigua teva i polvoritzar les fulles. Per llevar la pols que s'aferri a les seves fulles, la dutxeu cada 15 dies. Aquesta planta pot estar amb pal llum, però necessita molta d'aigua.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: crec des d'ahir que i el meu nom és Miquel Seguicasa.
1: Un saló Morell de Rubí.
2: Home, que breu, s'ha dit, tenim jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

coneguem les nostres dites i refranys. Tot bon cavaller cau. Vol dir que fins i tot els homes més prudents cometen algun error.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía negra sin pepitas entera a 65 céntimos el kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,60 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Hola, Manu. A Naipes t'enviem una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

0: Som l'Eugènia Tobin, dels Vall de Mosa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Aquests són els nostres consells. Aubergines sanes. Heu notat que quan reboseu aubergines queden completament impregnades d'oli? Això passa perquè les aubergines se comporten com autèntiques esponges. Quedaran delicioses i no absorbiran oli si abans de fregir-les les passeu per blanc d'ou.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

Aquesta vida no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
2: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
1: Vos esperam el proper dimecres 29 de juliol a les 10:30 del vespre a la plaça Major de Pollença per cantar, ballar i gaudir de les cançons de l'Orquestra Oasis. Organitza i patrocina Ajuntament de Pollença i tot espectacle.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.

0: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: Aquella millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

0: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
1: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Hey, vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
1: Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Que en Jaume Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Suïssa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, en bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestreblissa.es. Treblissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

fa calor, què tal si encetam una cindri, què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Fa calor, què tal si nedam amb pilotes, què tal si deixam que se parra davall els termòmetres a

Hola, sóc en Sebastià de Roada i estic molt content. Salut i una ferrada a tots els oients de Ràdio Murta i en especial a Mano Blanco. Adeu.

0: Manu, en Naipes t'enviam una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients.
1: Necessites gasoil? Per la teva obra, finca o empresa, el gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
4: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia. En Fincas Fiol seguimos haciendo algo revolucionario. Pensar. Porque en Fincas Fiol no vendemos casas. Cambiamos vidas.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una besada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Radio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència, el restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella, on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
4: jo, n'Esperança Sureda,
5: i jo, n'Amarga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou,
6: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
7: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

Aquests són els nostres consells. Pinzells que duren més. Quan compreu pinzells o brotxes per pintar parets, mobles o quadres, abans d'utilitzar-los, poseu-los en remull entre 10 i 12 hores amb oli de lli. Vos durarà molt més temps i, a més, se faran nets amb més facilitat.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som
1: Marisa Rojas,
2: jo, l'Esperança Sureda,
3: i jo, Anna Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Biel Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb Vol de Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
6: El verano ya está aquí en el Club Escoide en Rabasa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11 y 45 de la noche. Que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

0: el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, queridos oyentes. Por si no lo saben, yo soy King Africa. Junto a mi amigo Manu Blanco. ¿Dónde? Aquí, en Radio Murt.

Aquests són els nostres consells. Preparar pop. Quan aneu a coure el pop, no oblideu posar dins olla una ceba tallada a trossos. El suc que amolla la blanirà i resultarà molt més agradable.

coneguem els nostres dictes i refrains. Aigua de Sant Magí no dona pa i lleva vi. La diada de Sant Magí se celebra dia 10 d'agost, quan ja està coït el blat i el rem necessita sol per acabar-se de fer.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem. Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: ¿Qué tal, mi querido Manu Blanco? Aquí tu amiga Shaila Durcal, mandándote un beso enorme. Ya sabes que te quiero mucho y espero que tus oyentes estén disfrutando. Os quiero mucho. Un beso.

0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: Avui volem parlar d'una iniciativa que convertirà Palma en un gran punt de trobada gastronòmic i cultural. De l'1 al 15 d'octubre, prop de 50 restaurants internacionals participaran a la primera edició de Cuines del Món, una ruta impulsada per l'Ajuntament de Palma que vol donar visibilitat a la diversitat gastronòmica de la ciutat, dinamitzar el comerç local i convidar els ciutadans a descobrir nous sabors sense sortir de Palma. Per conèixer tots els detalls, ens acompanya avui Toni Fuster, director general de Comerç i Restauració. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, molt bé. Com neix la idea de col·laborar en Cuines del Món i quin objectiu principal vos heu marcat amb aquesta primera edició?
2: Bueno, si bé neix d'una realitat que tenim a ciutat, que és que avui en dia pues, tenim moltíssima d'oferta gastronòmica d'altres països, i per tant crec que posar-la en valor pues, és un punt important per donar a conèixer totes aquestes cultures a través de la gastronomia, no? I la veritat que és una fita que neix, que volen que creixi i que quedi, perquè crec que és molt, molt positiu per donar a conèixer totes aquestes varietats que tenim a ciutat a través d'aquests 15 dies, de dia 1 a dia 15 d'octubre, pues que podran disfrutar a un preu assequible de l'oportunitat de conèixer gastronomia d'altres indrets que els tenim a dins l'entorn de la nostra ciutat.
1: I quan xerram d'aquesta ruta que fareu de Cuines del Món, què hi podran trobar els ciutadans? Hi haurà menús, experiències especials?
2: Vos comenta, instaurarem una pàgina web, perquè això ho fem a través de la Federació de Restauració de les Illes Balears. Hi haurà una pàgina web on la gent se podrà inscriure i bueno, ara està en fase d'inscripció de, mm-hmm. de restaurants, que ja en tenim ja bastants, i en aquesta pàgina web tu podràs triar el restaurant que te faci ganes d'anar, de les diferents varietats i cultures que hi haurà, i a un preu tancat de 25 euros, excepte la beguda i els postres. Si bé és cert que alguns restaurants ens han proposat incloure postre dins d'aquests 25 euros, uh-huh. potser no tots, però alguns sí, podrem fer les nostres reserves i conèixer pues, aquesta gastronomia tan diversa que tenim. Crec que és un preu raonable i un preu que avui en dia pues, està a l'abast de la gent i podem així posar una oferta molt variada i que puguem anar a molt d'indrets per conèixer moltes formes de gastronomia.
1: Veiem que realment aquest menú és un menú molt assequible perquè entenc que una de les prioritats d'aquesta iniciativa és conèixer tota aquesta diversitat que hi ha a la ciutat.
2: Clar, és així. Vull dir, com més vegades puguem anar a tastar aquestes diferents cuines, pues, més enriquidora serà l'experiència, no? El que parlàvem en el principi, tenim en el nostre costat moltíssim de tipus de cuina, uns més coneguts, uns no tants coneguts, perquè tots coneixen la cuina xinesa, però tal mm-hmm. vegada no coneixen tant la libanesa o la tailandesa,
1: exacte.
2: No? Per tant, és una oportunitat pues, a un preu assequible de conèixer altres cuines que tal vegada no els tenim tan avasades i de poder degustar aquests plats típics d'aquestes cultures que també conviuen amb nosaltres.
1: En xerrava, Toni, de que hi ha una web per poder-se inscriure. Quin nom tindria aquesta web?
2: Cuinesdelmón.com.
1: Perfecte. És fàcil de recordar, nostres oients ho recordaran. Així. Toni, a mi m'agradaria saber quin impacte esperen que tingui aquesta iniciativa sobre el comerç local i, sobretot, a la restauració.
2: Bueno, nosaltres cercam dins la restauració també un poc pues que acabat l'estiu, pues la restauració, que sol tenir també una època, igual que es comerç, una
1: exacte.
2: Tendència a la baixa, pues podem mantenir amb uns preus assequibles pues, aquesta oportunitat de seguir degustant en aquest cas, pues, altres tipus de cuina, que crec que és una cosa enriquidora, com dèiem, no? I se trata, pues, això, d'anar intentant, a part de donar a conèixer tota l'oferta gastronòmica, també anar, pues, donant un cop de mà a tota aquesta restauració local que tenim a dins el nostre entorn, i així la gent se passeja, camina, disfruta de ciutat, a vegades també pot fer qualque compra en el comerç local.
3: Claro.
2: És a dir, fer un engranatge entre el que és gastronomia, cultura, passejar, conèixer ciutat i comerç.
1: Exacte. Enriquir molt més la ciutat de Palma, que molta cultura té i s'ha de disfrutar. Toni, si aquesta primera edició és un èxit, que no ho dubtam, podem esperar noves edicions o altres alternatives similars, no?
2: Jo tinc il·lusió de que Cuines del Món és un projecte que ha de créixer, crec que serà un èxit. Lògicament, pues, aprendem de les primeres errades, veurem quines coses han funcionat més bé, quines no, i de tot s'aprèn, i intentarem millorar la segona, la tercera, la quarta, i totes les que siguin necessàries, perquè crec que és un projecte molt xulo, molt engrescador, que ens dona l'oportunitat de conèixer aquesta varietat de cuines, i que tal vegada, pues, no hi anem, i amb aquests preus assequibles, la veritat que val la pena, pues, provar aquestes noves experiències que tenim aquí de vora i que convivim amb elles cada dia.
1: Bueno, Toni, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, i recordem als nostres oients que de dia 1 al 15 d'octubre tindran l'oportunitat de descobrir nous sabors i donar suport als restaurants de Palma amb aquesta primera edició de Cuines del Món. Molta sort amb aquesta iniciativa i fins aviat. Moltíssimes gràcies, Toni Fuster.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i ben convidats estàveu a participar d'aquesta nova experiència.
1: Mil gràcies i bon dia.
0: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
4: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17, o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.

0: vaquero. Western Park es tu parque acuático ambientado en el lejano oeste, en el que la diversión siempre está cargada. Más de 20 atracciones, navega el río salvaje, disfruta en el Gran Cañón. Y si te atreves, la bestia te espera a más de 30 metros de altura. Diversión para toda la familia. Compra tu entrada en westernpark.com y ven a sentirte como un auténtico vaquero.
1: Hola, m'ho coït aquí menjant unes quelites boníssimes. Gràcies, Fer.
2: De pressa i d'entressa.
1: Saps que m'amima en Fer Sansó i l'equip de redacció.
2: Quan ningú...
1: Bona, bona, bona.
2: Era...
1: Bonatge, que no falti de res.
2: Tractat.
1: Hem escoltat el meu avi, d'en Valentí Mendoza.
2: Manet.
1: I és que el meu amic, Valentí Mendoza,
2: ningú...
1: ha fet els anys.
2: I saben que no...
1: Aquesta és la cançó més coneguda que té.
2: Que pot ser...
1: És preciosa.
2: Digua.
1: Valentín Mendoza, permís de... per estimar-te. Bones tardes.
2: Per...

quin tio més autèntic, bon comunicador, bon cantant. Jo li deia, tu ets el xerrat mallorquí, Valentín, amic meu. Va fer fins i tot aquesta formació de Dos Pájaros Contra Canten, que ell fa d'en Joan Manel Serrat i l'altre fa d'en Sabina. Ha fet els anys, jo te dono que és molt d'anys, amic meu. Quan et sent. Que guapa aquesta cançó que vas fer ja va fa tant d'anys, tant d'anys. Permís per estimar-te, Valentín.

0: Mireu que curiosa és la cosa. Fa 25 anys d'aquesta cançó. Sí, sí, sí. Jo estava a Ràdio Murta, que era Ràdio Montuïri. Ràdio Marratxí. Després... fa 25 anys jo estava allà, mare meva, i se va presentar aquest jove curro, guapo, i m'ho va dur un compact disc que posava Valentín Mendoza, Permís per estimar-te. I va dir, qui és aquest tio? I és una passada, és una passada. Sí, sí, un 25 anys té això. Mare meva, com passes, té... Vinga, jo som el Manu Blanco, som amic d'aquest, d'en Valentín Mendoza, entre d'altres. Anem amb la primera telefonada de Sora Baixa, vinga. Bones tardes, hola.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerrem?
1: Anna Maria de Petra.
0: Què ens escolta, Maria?
1: Que dius que tu fa bo, ja està, si no ve la Maria, se fa bé. Jo t'he escantat, t'he de meu temps, perquè ja m'escoltava segons quines cançons del meu temps.
0: Molt bé, i a qui la dedica?
1: M'agradava molt. Jo sé, ojalà l'olla d'Andy Lucas i tot aquest, m'agradaven perquè cantava una cançó molt
0: bona. Andy Lucas no són del mateix temps que l'ojalà l'olla, sa?
1: No, no, però ja ho escoltaven aquests.
0: No. Andy Lucas no havien nascut quan escoltava l'ojalà l'olla.
1: Ho sé, jo sempre he escoltat música, té 81 anys i per mi deien més que he escoltat música.
0: No, però això ho crec, això ho crec. Vinga, a qui li diguem?
1: He escoltat en el meu amo. I a la mare de la Belciana cada compre 100 anys.
0: Molt bé, i dorm a tele posant, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona tarda. Gràcies, adéu, adéu, adéu. Adéu,
1: adéu.
0: M'ha encantat, m'ha encantat. Los Jabaloyas, Fórmula Quinta i Andy Lucas, de la mateixa generació. Bones tardes, me'n vaig a Ikea, que té molta calor.
2: Hey, vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: ¡Atención! ¡Esto le interesa! ¡Escuche, escuche! Kian Jauma, multiservicios y mantenimiento. Les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895. 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Kian Jauma, multiservicios y mantenimiento. Així és, i si avui tindrem un especial també, Niña la Puebla, que faria 120 anys. Mare meva, 120 anys faria la Niña la Puebla avui, eh? Sí, sí. Sí, no, no són bromes, eh? també, bé, n'hi ha més sèniors, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ja ho crec, perquè alerta que no faci algo d'en Joan Sebastián Bach, eh? Sí, sí, perquè va morir tal dia com avui de 1750 a Leipzig, Alemanya, Leipzig, allà on s'ha anat punyetero Martín de Michelis, que mos ha fet el llit, però bé, l'entrenador argentí. Però és que no t'ho perdis, tal dia com avui, del 41, a Viena, Àustria, no massa en fora, va morir en Vivaldi, Antonio Lucio Vivaldi. Què te pareix? Són o no són més sèniors, més grans, que la Niña de la Puebla, que faria 120 anys. Vinga, anem amb una altra criada.
1: Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Amb en Miquel de Rafal.
1: Què hem d'escoltar, Miquel?
2: Per mi, un tema del Mos, Dancing in the Dark.
1: A qui ho dediquem?
2: Per mi, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que m'ho escolta, de Maria de Petra, de Nàtia Sant Oliva, de les passes columnes, i moltes gràcies per tot, Manu, i molt bones tardes.
1: Gràcies, bones tardes. Adéu.
0: Aquest divendres hi ha pamboliada, me diu en Pep Company. Bona gent! Presenta este viernes 31 de julio cena de pamboli, música en vivo con Sebastián, de 20 a 23, 30 horas, por solo 14 euros, con refrescos, agua, sangría y postre. Buena comida y mejor compañía, risas, bailes y recuerdos en Bona Gent, calle Ferro 12, Santa Catalina. ¡Te esperamos!

0: Marruecos es un destino tan especial. Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline OK Travel. 664-203-674. 664-203-674.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. I de Muro a la Ràpita.
3: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Forn Sarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Forn Sarrápita.
4: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de GIF con 20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
5: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
0: Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
6: Bones tardes.
0: Hola, amb qui xerram?
6: Anna Maria de Palma.
0: Qui hem d'escoltar, Maria?
6: Si podia, per Déu, Rubio.
0: Aquí
6: ve. Llavors, una altra cosa. Aquest jove, neta, que no t'hi havies puesto. Oh?
0: Aquest jove és boníssim. Aquest jove me guanya d'aquí a la lluna. És una passada. Sí, sí, sí.
6: Sí, com imita... En el cuiner...
0: No, però si ha sortit ja a la televisió a nivell nacional en el Chiringuito d'en Pedrerol i tot això, és boníssim, és boníssim.
6: És boníssim, és que per mentida no coneixeria la seva veu.
0: És una passada, i Silvestres és un jove, un 20-anyero, alt, guapo, que és una passada, la veritat.
6: Bueno, perquè tingui molta sort, perquè la veritat que ho fa molt bé,
0: Molt bé.
6: Bueno, te voy a quedar a tu, sobre todo, a Nenenes, a Neneu de su pueblo, a Francisco de Menorca, a Nenati de San Oliva, y a todos los que escuchan, y fins una otra.
0: Muy bien, gracias. Adiós, buenas tardes.
6: Buenas tardes, mano, que va a ir bien.
0: Mon enam a cara ratjada.
3: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
7: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda Mallorca. ¡Feliz verano, amigos!

0: Hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tota elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podron son pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat. I Padrón Son Pardo, amb el bufet que tenen i el bar Sa Curva, pels berenars fantàstics. A part, ja ho sabeu, també de restaurants Vini Comprat, ses Torres d'Ariany i ses cases de Son Sant Martí. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb aquí xerram?
1: Són unes de Sa Pobla.
0: Què hem d'escoltar, Neus?
1: 40 dies tristes de Leo Rubio.
0: I a qui dediquem?
1: Bueno, pues, per tu, la teva família, per la meva... A mi Maria de Palma, a mi Nati de Son Oliva, a mi Tamà Navarro, a mi Francisco de Menorca i a tothom que li agradi, escolti.
0: Molt bé, Ida, gràcies per telefonar.
1: Gràcies. Tardes.
0: Adéu, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu. Ja sabeu que aquest dijous a les 10 del vespre tothom mirant la tele, Canal 4 Televisió. Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A.
2: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda Mallorca. ¡Feliz verano, amigos!
3: Cuarenta días tristes sin bailes ni teatros. 40 días tristes, sin besos, sin abrazos, de cantos en terrazas, de aplausos en balcones.

0: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda Mallorca. ¡Feliz verano, amigos!
1: Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
2: Així és, per exemple, demà tenim el dia de mal d'amores. Mal d'amores i desamores. Mal d'amores i desamores. Demà, a partir de les 10 del matí. Què vos pareix? Un varieté musical que no te'l pots imaginar. Fins aquí el programa d'avui. Ara acabarem amb una cançó que és preciosa, trista, però preciosa, del meu amic cumpleañero Valentín Mendoza, que és Ahora que todo acabó. I recordarem la figura de la Niña de la Puebla, però també amb una selecció musical boníssima que tenim preparada per vosaltres i que escoltarem, ja que sé, des de Java Loyas, des d'Andy Lucas, que mos demanaven, i altres grans artistes i formacions musicals. Fins aquí el programa d'avui. Amb un servidor som el teu amic Manu Blanco. Això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu uns teus amics.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Ουφ, τι είναι και όλο. Για βουί και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και απίδρο πάρκ.
0: Sí, sí, está obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
2: Hola, soy Blanca Vergara y mando un abrazo muy fuerte a Radio Murta Canal 4 y en especial a mi amigo Manu Blanco.

Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Hey, vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbat Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra...

Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, n'Esperança Sureda.
4: I jo, en Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dissabte, dia 8 d'agost, a les 9 del vespre, a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

Aquests són els nostres consells. Pedaços de cuina nets. Quan els pedaços o les esponges de la cuina tinguin una olor desagradable degut en el seu ús, feis que tornin a estar com a nous posant-los en remull amb aigua i vinagre. Després, posau-los dins els microones a la màxima potència durant uns segons i vos oblidareu de les seves males olors.

coneguem les nostres dites i refranys. El colom menja plata i quega a plom. Vol dir que els coloms costen molt de mantenir i no produeixen beneficis proporcionats a les despeses del seu manteniment.

0: Dona Maria de la Palma.
1: Di Maria i visca Santa Maria.
2: Dona Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Taques de rovell. Aneu alerta quan vos podeu llevar el rovell de les peces de ferro. Si ja no hi ha remei i voreu taquear la roba, podeu fer la neta fregant el tros en suc de llimona i sal. Deixeu que aquesta solució actuï una hora i després feu-se neta la roba, com sempre. Let me see you dance, fair.

coneguem les nostres dites i refranys. Primer et se quemia, que és gipó. Vol dir que el primer s'ha d'atendre en els parents que en els gestants.